e tomplas de preguntas e lluites contra. L'apatia que et consum enfront de tant fracàs i tants desastres.